Suma, cantàs que caituta, avui arisba que tinc, ja, m'ha me dormirà, m'ha dit que en guia xicó, i m'ha de tornar a xungar, ja, dormir con atac, a la que te dormi, paixa, ni un conxic de piscina, m'ha dormir naia, ni un que te piscina dormir naia. Bueno, i ho ja ni, que ja puc si cunem anar tant, ja, ni un cap a ricuna cuna que caia que m'ha puc ser grisca, ni un cap a ricuixa nini Brasil, puc jacta, ricuixa nini Ecuador, puc jacta, Argentina, puc jacta, i m'haurà diu que pipis, no, jo, ricuixa nini. Aunque celulars de pipis, xuràs. I maja horario con a pichari, però caia manachai con a pugjan, i ho ja xin pugjan sábado i mata, no, xo?